0: Bon dia des de Ràdio La Vall d'Uixó, avui dimecres, segon dia del mes de setembre del 2026. En primer lloc, com sempre, la previsió de l'oratge.
1: L'oratge.
0: 31 graus de màxima, 10 de mínima, en vent del nord-est a 10 km hora, que desapareixerà al final d'una jornada que serà de núvols i clars, més inestable en les hores centrals i més solellada per la vesprada. Baixa a 6 l'índex ultravioleta. Per a demà dijous s'espera un dia més solellat. En un dia on hi ha ple ordinari corresponent al mes d'agost en l'Ajuntament de la Vall, des de fa alguns anys, sempre se fa en els primers dies de setembre i coincidís també en el dia de Ceuta. En el dia de Ceuta i en el dia en què la Federació Espanyola de Municipis i Províncies ha convocat a les portes dels ajuntaments esa concentració en favor de Ceuta de la que parlava en el dia d'ahir el portaveu del PP a l'Ajuntament de la Vall, Arminio Serra.
2: Y por ese motivo nosotros la semana pasada también le remitimos un escrito a la alcaldesa de nuestra ciudad, a la señora Baños, para que, además de esa convocatoria oficial de la Federación Española de Municipios y Provincias, también fuera nuestro ayuntamiento el que convocara conjuntamente esa concentración, ¿no? A fecha de hoy no hemos obtenido respuesta por parte de la alcaldesa. Es algo que lamentamos profundamente, porque esto no va de colores políticos, esto no va de partidos políticos, sino de que la gente pueda mostrar su apoyo a Ceuta y a los ceutís, porque Ceuta no deja de ser una ciudad española y, por tanto, lo que ocurre en Ceuta también le preocupa a todo el conjunto de España.
0: Pues esta concentración será después de que se haya celebrado el ple ordinario correspondiente al mes de agosto, y aún va una moción sobre el IBACE que nos contaba en el día de ayer el portavoz de socialistes Jorge García.
3: I parlarem, per desgràcia, de l'IBACE. Sabeu que nosaltres tenim com a prioritat els polígons industrials, les àrees industrials, tot el que té que veure en el desenvolupament de les nostres empreses, i no acabem d'entendre molt bé per què, però en aquest últim pressupost el Consell de Pérez Llorca, presidit per el PP i en la connivència de Vox, ens han retallat les subvencions que ja teníem otorgades per part de la Generalitat per als nostres empresaris, per als nostres polígons, i òbviament des de l'Ajuntament de la Vall anem a reclamar que no es poden deixar de costat als empresaris i a tot allò que ens fa més competitius dins dels nostres polígons industrials.
0: Després parlarem de la Vall sobre el tema de Ceuta, Nules i Moncofa també. Alcalde, Vences a los Valls.
4: També pues, el demanar pues, que totes les mesures pues, necessàries per ajudar pues, als veïns de Ceuta i també per a solucionar aquesta situació que pues, lamentem que s'hagi arribat a aquest punt, però que ara que el que necessita és que se prenguin totes les mesures oportunes per evitar que se repetisca i per solucionar-se les dues coses.
0: Un alcalde de Moncofa que agraïa el gest del municipi d'Alfondeguilla de dedicar-los un carrer per la bona acollida que van tindre en l'evacuació en quant a l'incendi de la Vall.
4: La veritat que nosaltres creiem que és un gest molt bonic per part del poble d'Alfondeguilla, pues, el qual pues, van tindre també pues, l'honor, perquè per nosaltres va ser l'honor també, per la nostra part d'acollir-los en un moment pues, en el qual ells necessitaven. I nosaltres pues, simplement el que vam fer pues, és tractar a tota la gent que teníem així, tant al Fondeguilla com de la Vall, pues tractar-los com ens hauria agradat a nosaltres ens tractaren.
0: I Vences a los Valls, alcalde de Moncofa, que dirigia aquestes paraules a la nova associació constituïda per a defensar la costa, Federació Mar Nostra. Ahir el conseller Martínez Mus els visitava. L'alcalde de Moncofa tenia aquestes paraules cap a Mar Nostra.
4: Pues és la Federació de Pobles de Costa de Defensa del Litoral. Tingueu en compte que són tots els compresos entre Sagunt i el port de Sagunt i el port de Castelló. Pues dir que molt d'ànim, que nosaltres estem per recolzar les seves reivindicacions i que, ho he dit abans, he dit que tenen que ser els veïns és que defenen el que ells creuen que és just.
0: Pues el vicepresident tercer, Martínez Mus, també es va reunir a Moncofa amb veïns afectats per les delimitacions. Donava la benvinguda a esta nova associació, Federació Mar Nostra, i la Generalitat ja va reclamar al govern central accelerar la regeneració de la costa Castelló-Sagunt.
1: El moviment social que es genera alrededor de una mala aplicació de la llei estatal de costes és una problemàtica que ja és antiga, i avui és també un plaer veure que continuen naixent moviments. Este moviment de la mar que ha nascut aquestes 16 associacions, esta federació, és fonamental i no mereix altra cosa que el respaldo de la Generalitat. Per això estem així, a escoltar les seues inquietuds, a escoltar quines són els camins que volen seguir i a sumar-nos a aquesta iniciativa per protegir cases com la que avui m'ho han ensenyat. És una casa de tipologia tradicional, és més paregut a això, a la història de la Comunitat Valenciana, que qualsevol de les altres coses que estem acostumats a veure.
5: En Caixa La Vall Moncofar ampliamos horario para estar más cerca de ti.
6: De lunes a viernes, de 8:15 a 2, todo el año. Más horario, más servicio, más...
7: Y en Caixa La Vall Xilxes también ampliamos horario. Ahora abrimos todo el año, de lunes a viernes, de 12 a 2. Y recuerda que en verano te atendemos desde las 8:15. Ahora sí, más horario, más servicio, más... Caixa La Vall.
0: L'Ajuntament de La Vall invertir 63.000 euros en millores en la piscina coberta. Javier Ferreres.
8: Després de la parada tècnica que cada any fem en agost i que aprofitem per fer les millores que són impossibles de fer durant el període on s'està fent activitat dins de la piscina. Durant un any, les dues millores que ja vam anunciar que teníem previstes de fer era una inversió de 39.000 euros per a la reinstal·lació, no?, d'un bany de vapor, però esta vegada sí en les condicions que toca, i a més un despatx per als socorristes també en les condicions que requereix per a poder treballar en instal·lació ventilada, en aire condicionat, i on si alguna persona té alguna emergència pot estar atesa dins d'aquest despatx de manera més privada, i per tant, pues, bueno, al final és millor les condicions tant laborals com sobretot les condicions de la instal·lació per a les persones que venen a gaudir d'ella.
0: L'alcaldessa de La Vall, Tania Baños, parlava del bon moment de l'empresa amb Ceball.
9: Inclús una empresa que té capacitat ara mateix de fer inversions, i hem passat d'una empresa que estava en una situació molt dolenta a una empresa que ara mateix, pues, acaba de fer la major inversió que durant aquesta legislatura farem en recursos propis a la ciutat de La Vall, no? Com és el parc aquàtic d'Aquacoves a Sant Josep. Així que...
0: Pues parlava de Aquacoves, precisament l'alcaldessa de La Vall, Tania Baños, presumia de la piscina recent inaugurada.
9: Que som l'enveja de la província, que som l'enveja de tots els pobles que ja estan tancant les seues piscines i que per tant pues, tenen en La Vall, també els veïns de la comarca, un lloc on vindre durant els propers dies. No hi ha data de tancament, que també molta gent ens ho està preguntant. De moment anem a continuar oberts fins que l'horatge ens acompanye, i mentre l'horatge ens ho permetisca la instal·lació va estar oberta, i per tant no hi ha una data de tancament, sinó que està oberta per a que la puguem disfrutar i que puguem fer la nostra.
0: I és moment de dir-li adeu a xiquets i xiquetes sarauís del programa Vacances en Pau des Mare. S'obri un nou cicle. Joan Badenés, president de l'associació.
10: Si la convivència és bona entre la xiqueta o xiquet i la família, i ells estan disposats repetint durant 4 anys, que és la, diguem-ne, l'edat entre 9 i 13 anys. Ja, diguem-ne, que és la, quan entren en adolescència ja deixen de vindre, i tenen en compte que allí hi ha molts xiquets i xiquetes esperant a que alguna família d'ací els pugui acollir.
0: Farmàcies de Guàrdia, Nules, la Vilavella, Farmàcia Alba, Cova Santa, 31 de la Vilavella, en La Vall Rosa, Bordils, en el Grupo La Unión.

0: Buen día desde Radio La Voz de Show, dimecres, segundo día del mes de septiembre del 2026. En primer día, como siempre, la previsión del horatge.
1: L'oratge.
0: 31 graus de màxima, 10 de mínima, en vent del nord-est a 10 km hora, que desapareixerà al final d'una jornada que serà de núvols i clars, més inestable en les hores centrals i més solellada per la vesprada. Baixa a 6 l'índex ultravioleta, per a demà dijous s'espera un dia més solellat. En un dia on hi ha ple ordinari corresponent al mes d'agost en l'Ajuntament de la Vall des de fa alguns anys, sempre se fa en els primers dies de setembre i coincidís també en el dia de Ceuta. En el dia de Ceuta i en el dia en què la Federació Espanyola de Municipis i Províncies ha convocat a les portes dels ajuntaments i s'ha concentració en favor de Ceuta, de la que parlava en el día de ayer el portavoz del PP al Ayuntamiento de la Valle, Arminio Serra.
2: Y por ese motivo nosotros la semana pasada también le remitimos un escrito a la alcaldesa de nuestra ciudad, a la señora Baños, para que además de esa convocatoria oficial de la Federación Española de Municipios y Provincias, también fuera nuestro ayuntamiento el que convocara conjuntamente esa concentración, ¿no? A fecha de hoy no hemos obtenido respuesta por parte de la alcaldesa. Es algo que lamentamos profundamente, porque esto no va de colores políticos, esto no va de partidos políticos, sino de que la gente pueda mostrar su apoyo a Ceuta y a los ceutís, porque Ceuta no deja de ser una ciudad española y por tanto lo que ocurre en Ceuta también le preocupa a todo el conjunto de España.
0: Pues esta concentració serà després de que s'hagi celebrat el ple ordinari corresponent al mes d'agost, i on va una moció sobre l'IBACE que ens contava en el dia d'ahir el portaveu de socialistes Jorge García.
3: I parlarem, per desgràcia, de l'IBACE. Sabeu que nosaltres tenim com a prioritat els polígons industrials, les àrees industrials, tot el que té que veure en el desenvolupament de les nostres empreses, i no acabem d'entendre molt bé per què, però en aquest últim pressupost el Consell de Pérez Llorca, presidit per el PP i en la connivència de Vox, ens han retallat les subvencions que ja teníem otorgades per part de la Generalitat per als nostres empresaris, per als nostres polígons, i òbviament des de l'Ajuntament de la Vall anem a reclamar que no es poden deixar de costat als empresaris i a tot allò que ens fa més competitius dins dels nostres polígons industrials.
0: Després parlarem de la Vall sobre el tema de Ceuta, Nulesí, Moncofa també, alcalde, vences a los Valls.
4: També pues, el demanar pues, que totes les mesures pues, necessàries per ajudar pues, als veïns de Ceuta i també per a solucionar aquesta situació que pues, lamentem que s'hagi arribat a aquest punt, però que ara el que necessita és que se prenguin totes les mesures oportunes per evitar que se repetisca i per solucionar-se de dos coses.
0: Un alcalde de Moncofa que agraïa el gest del municipi d'Alfondeguilla de dedicar-los un carrer per la bona acollida que van tindre en l'evacuació en quant a l'incendi de la Vall.
4: La realitat que nosaltres creiem que és un gest molt bonic per part del poble d'Alfondeguilla, pues, al qual pues, van tindre també pues, l'honor, perquè per nosaltres va ser l'honor també, per la nostra part, d'acollir-los en un moment pues, en el qual ells necessitaven. I nosaltres pues, simplement el que vam fer pues, és tractar a tota la gent que teníem a seguir, tant d'Alfondeguilla com de la Vall, pues tractar-los com ens hauria agradat a nosaltres ens tractaren.
0: I vences a los Valls, alcalde de Moncofa, que dirigia aquestes paraules a la nova associació constituïda per a defensar la costa, Federació Mar Nostra. Ahir el conseller Martínez Mus els visitava. L'alcalde de Moncofa tenia aquestes paraules cap a Mar Nostra.
4: Pues és la Federació de pobles de costa de defensa del litoral. Tindrem en compte que són tots els compresos entre Sagunt i el port de Sagunt i el port de Castelló. Pues dir que molt d'ànim, que nosaltres estem per recolzar les seves reivindicacions i que, ho he dit abans, he dit que tenen que ser els veïns és que defenen el que ells creuen que és just.
0: Pues el vicepresident tercer, Martínez Mus, també es va reunir a Moncofa amb veïns afectats per les delimitacions. Donava la benvinguda a esta nova associació, Federació Mar Nostra, i la Generalitat ja va reclamar al govern central accelerar la regeneració de la costa Castelló-Sagunt.
1: El moviment social que es genera alrededor d'una mala aplicació de la llei estatal de costes és una problemàtica que ja és antiga, i avui és també un plaer veure que continuen naixent moviments. Este moviment de la mar que ha nascut aquestes 16 associacions, esta federació, és fonamental i no mereix altra cosa que el respaldo de la Generalitat. Per això estem ací, a escoltar les seues inquietuds, a escoltar quines són els camins que volen seguir i a sumar-nos a aquesta iniciativa per protegir cases com la que avui m'ho han ensenyat. És una casa de tipologia tradicional, és més paregut a això, a la història de la Comunitat Valenciana, que qualsevol de les altres coses que estem acostumats a veure.
5: En Caixa La Vall Moncofar ampliamos horario para estar más cerca de ti. De lunes a viernes, de 8:15 a 2, todo el año. Más horario, más servicio, más...
6: Y en Caixa La Vall Xilxes también ampliamos horario. Ahora abrimos todo el año, de lunes a viernes, de 12 a 2. Y recuerda que en verano te atendemos desde las 8:15. Ahora sí, más horario, más servicio, más Caixa La Vall.
0: L'Ajuntament de La Vall invertir 63.000 euros en millores en la piscina coberta. Javier Ferreres.
7: Després de la parada tècnica que cada any fem en agost i que aprofitem per fer les millores que són impossibles de fer durant el període on s'està fent activitat dins de la piscina. Per tant, enguany, les dues millores que ja vam anunciar que teníem previstes de fer era una inversió de 39.000 euros per a la reinstal·lació, no?, d'un bany de vapor, però esta vegada sí en les condicions que toca, i a més un despatx per als socorristes també en les condicions que requereix per a poder treballar en instal·lació ventilada, en aire condicionat, i on si alguna persona té alguna emergència pot estar atesa dins d'aquest despatx de manera més privada, i per tant, pues, bueno, al final és millor les condicions tant laborals com sobretot les condicions de la instal·lació per a les persones que venen a gaudir d'ella.
0: L'alcaldessa de La Vall, Tania Baños, parlava del bon moment de l'empresa amb Ceball.
8: Inclús una empresa que té capacitat ara mateix de fer inversions, i hem passat d'una empresa que estava en una situació molt dolenta a una empresa que ara mateix, pues, acaba de fer la major inversió que durant aquesta legislatura farem en recursos propis a la ciutat de La Vall, no? Com és el parc aquàtic d'Aquacoves a Sant Josep. Així que...
0: Pues parlava de Aquacoves, precisament l'alcaldessa de La Vall, Tania Baños, presumia de la piscina recent inaugurada.
8: Que som l'enveja de la província, que som l'enveja de tots els pobles que ja estan tancant les seues piscines i que per tant pues, tenen en La Vall, també els veïns de la comarca, un lloc on vindre durant els propers dies. No hi ha data de tancament, que també molta gent ens ho està preguntant. De moment anem a continuar oberts fins que l'horatge ens acompanye, i mentre l'horatge ens ho permetisca la instal·lació va estar oberta, i per tant no hi ha una data de tancament, sinó que està oberta per a que la puguem disfrutar i que puguem fer la nostra.
0: I és moment de dir-li adeu als xiquets i xiquetes saragüís del programa Vacances en Pau d'Esmara. S'obre un nou cicle. Joan Badenés, president de l'associació.
9: I si la convivència és bona entre la xiqueta o xiquet i la família, i ells estan disposats repetint durant 4 anys, que és la, diguem, l'edat entre 9 i 13 anys. Ja diguem-ne que és la, quan entren en adolescència ja deixen de vindre, i tenen en compte que allà hi ha molts xiquets i xiquetes esperant a que alguna família d'ací els pugui acollir.
0: Farmàcies de Guàrdia, Nules, la Vilavella, Farmàcia Alba, Cova Santa, 31 de la Vilavella, en la Vall Rosa, Bordils, en el Grupo La Unión.

0: Hoy por hoy.
1: Entre las olas y el safrán.
2: El meollo de Hoy por Hoy con Aymar Bretos.
3: Gracias, chicos.
2: Comienzo del día en una cafetería de Logroño.
0: Láser, el sonido de la vida.
4: Radio La Vall d'Uixó.
5: Som davant d'una altra obra de Francisco Tomàs i Travera Lavall. Aquesta font es va construir al mateix any que la de l'Àngel i per la mateixa raó. Embellir i impressionar, perquè ens trobem en una de les places més importants i representatives de la vall de finals del segle XIX. La plaça dels Xorros, aleshores de la Constitució, acollia la casa de la vila almenys des de mitjans del segle XVII. La nova font, exempta i majestuosa, amb un piló central, dos xorros i quatre abeuradors, substituïa una altra més antiga, adossada a una façana, que tenia quatre xorros. D'aquella vella font vingué el nom de la plaça, primer popularment dels quatre xorros i després, oficialment, dels xorros. L'aigua ix per la boca de dos lleons, sempre junts, però que mai es miren. Feien brollar aigües diferents. El que mirava cap a Pipa donava aigua de Sant Josep i el que mirava cap a Sant Vicent, aigua de la Nogueret. Dues aigües, dues fonts, un sol poble, un sol cor. Con la seua germana de l'Àngel, lluïa gravat l'any i l'escut municipal i decoracions geomètriques. Parlem, això sí, en passat, perquè el que avui contemplem és una reconstrucció. Després d'una intervenció es va perdre tota la decoració original que el pedrapiquer havia treballat amb tanta gràcia allà per 1897. Ara la font calla, però encara sembla escoltar-se, enmig del silenci de la plaça, el murmuri de l'aigua que un dia hi brollava. Tant de bo tornar a brollar per refrescar l'estiu i la memòria de la vall.
6: L'Agència de Col·locació de l'Ajuntament de la Vall d'Uixó et pot ajudar. T'oferim orientació i suport en la teua recerca de feina i t'ajudem a trobar oportunitats laborals que s'adaptin al teu perfil. Entra en gestionandote.com, Agència La Vall d'Uixó, i informa't. Agència de Col·locació de l'Ajuntament de la Vall d'Uixó. El teu futur laboral comença ací.
7: Cuando entras en una tienda porcelanosa, sientes las texturas de sus cerámicas, el calor de la madera, sus diseños exclusivos, sus formas novedosas. Y entonces te das cuenta de que los baños, las cocinas, las piedras naturales o los parquets son simplemente únicos. Porcelanosa, para todos los sentidos.
6: El silenci no habita en llocs corrents, s'amaga en racons extraordinaris. Descobrís noves sensacions en el cor de la terra. Coves de Sant Josep, on habita el silenci.
0: Láser, el sonido de la vida.
2: El meollo de Hoy por Hoy, con Aymar Bretos.

0: Tens alguna cosa que millorar a la Vall d'Uixó? Un banc trencat? Un parc que necessita una reparació? Una vorera en mal estat? Ara és molt fàcil. Envia'ns un WhatsApp al 620 916 588 i ajuda'ns a millorar la nostra ciutat. Ja hem solucionat més de 300 incidències gràcies a la participació de la ciutadania. L'Ajuntament de la Vall d'Uixó. Tu ens ho comptes, nosaltres ho solucionem. WhatsApp 620 916 588.
1: La SER, el sonido de la vida.

0: 28 graus de temperatura en estos moments, 20 minuts passen de les 12 del migdia. Què tal, com estan? Benvinguts un dia més així en la SER, a Hoy por Hoy, plana baixa de Ràdio La Vall d'Uixó. Segon dia del mes de setembre, un dia que està ell en si mateix intentant aclarir-se si vol fer sol, si vol nuvolar-se, què vol fer, si la temperatura vol deixar-la de forma moderada, si vol pujar-la i tornar a fer-nos passar el calvari d'est estiu en aquestes altes temperatures. Bueno, mentre el dia s'aclarís, m'ho veurem si nosaltres també aclarim així altres conceptes, altres coses que formen part de l'actualitat d'est inici del mes de setembre, del mes número 9 de l'any que vam encetar en el dia d'ahir i que avui ens porta un fum de coses. Avui ens porta, per exemple, a la vesprada, ple ordinari en la vall, però el corresponent a agost. Ja saben que en agost, pues, tot això de que és un mes que fa molta calor també i que és un mes prou inhàbil i baixa la gestió administrativa des de fa alguns anys, no només la vall, molts municipis el que fan és que, bueno, pues ja el farem quan tornem de vacances, ja el farem quan torna el mes de setembre. Així que este mes ne tindrem dos. Tindrem este d'agost avui i el que toca, l'habitual que se fa cada dimecres de mes, pues mira, de mes ve el pèl, ve justet. El darrer dimecres de mes serà també l'últim dia d'este mes, el dia 30 de setembre. I també ve esa concentració organitzada, convocada per la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, lo de Ceuta. La vall, l'equip de govern com a tal no ha fet convocatòria pròpia, hi està la de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, i va, per exemple, pues, en municipis com Nules, que se han dit que sí, David García, alcalde.
1: Bien, pues el municipio de Nules se ha sumado hoy en el día de Ceuta a esta convocatòria, a esta concentración especial en apoyo al pueblo ceutí después de lo que han sufrido en el último mes y que siguen sufriendo hoy ante el abandono institucional que han vivido y que han sentido así la ciudadanía ante uno de las mayores crisis que ha habido en estas décadas, que ha puesto pues evidentemente en jaque la integridad territorial de nuestro país. Por tanto, Nules hoy se solidariza con Ceuta y pide a todas las administraciones competentes, a todas sin excepción, que estén a la altura de un tema de Estado, que no se politice, que no se haga trinchera, que no se haga enfrentamiento, ni unos ni otros. Yo lo dije desde el primer momento, yo he echado de menos el primer día ante una crisis de tal gravedad que el presidente del gobierno hubiese visitado junto con los líderes de la oposición Unidos Ceuta, que hubiesen estado trabajando de forma conjunta, de forma coordinada y dando una imagen de unidad nacional ante un tema tan grave, ¿no? Y una vez más, pues tampoco han estado a la altura nuestros políticos de todos los signos.
0: La alcalde de Moncofa, Vences a los Valls.
2: També pues, el demanar pues, que totes les mesures pues, necessàries per ajudar pues, als veïns de Ceuta i també per a solucionar aquesta situació que pues, lamentem que s'hagi arribat a aquest punt, però que ara el que necessita és que se prenguin totes les mesures oportunes per evitar que se repetisca i per solucionar-se de dos temes.
0: Pues eso es el que contaven al respecte. Bueno, en la vall el portaveu dels populars, Herminio Serra, ja ahir, ja ho vam escoltar, ho tornem a recordar, i això referent a la concentració.
3: Y por ese motivo nosotros la semana pasada también le remitimos un escrito a la alcaldesa de nuestra ciudad, a la señora Baños, para que, además de esa convocatoria oficial de la Federación Española de Municipios y Provincias, también fuera nuestro ayuntamiento el que convocara conjuntamente esa concentración, ¿no? A fecha de hoy no hemos obtenido respuesta por parte de la alcaldesa. Es algo que lamentamos profundamente, porque esto no va de colores políticos, esto no va de partidos políticos, sino de que la gente pueda mostrar su apoyo a Ceuta y a los ceutís, porque Ceuta no deja de ser una ciudad española y por tanto lo que ocurre en Ceuta también le preocupa a todo el conjunto de España. Como decía, la alcaldesa no nos ha contestado a ese escrito, pero tampoco ha convocado ningún tipo de concentración ni de acto pues para sumarse a esas muestras de apoyo que está recibiendo la ciudad autónoma de Ceuta, ¿no? A las 8 de la tarde estaremos en las puertas del Palau de Nivel, porque nuestra ciudad, La Vall, es una ciudad solidaria. Lo hemos demostrado muchas veces, pero también lo han demostrado con nosotros en las últimas semanas con ese devastador incendio que tuvimos.
0: Y socialistas de La Valla, en el día de ayer, en xarxes, penjaven un comunicado donde diuen que la solidaridad no puede ser selectiva ni oportunista y que lamenten profundamente la utilización que el Partit Popular y el seu portaveu, el ministro, al cual acabem d'escoltar, estan fent de la situació que viu la ciutat autònoma de Ceuta. Diuen que resulta especialment sorprenent veure com ara el ministro s'erigís en defensor de Ceuta quan no l'han vist amb la mateixa contundència defensant les necessitats dels centres educatius de la Vall ni al costat del professorat i l'alumnat del municipi en les protestes de l'educació pública. 12:26 minuts, com diem, està esperat. Sí que n'hi ha ple corresponent al mes d'agost. N'hi ha una moció que ja haurà tingut que anar en el de juliol. Recorden vostès, era dies després d'ese fatídic incendi que arrencava el 25 de juliol. Ahir els partits, els grups van decidir que no anaven a presentar moció perquè no anaven a prendre ni un minut de temps en discutir o parlar d'altres coses que no foren lo estrictament necessari, la preocupació que n'hi havia per lo de l'incendi. Avui sí, la porta de l'equip de govern referent al tema de la moció sobre l'IBACES, polígons industrials, Jorge García.
4: I parlarem, per desgràcia, de l'IBACES. Sabeu que nosaltres tenim com a prioritat els polígons industrials, les àrees industrials, tot el que té que veure en el desenvolupament de les nostres empreses, i no acabem d'entendre molt bé per què, però en aquest últim pressupost el Consell de Pérez Llorca, presidit per el PP i en la connivència de Vox, ens han retallat les subvencions que ja teníem otorgades per part de la Generalitat per als nostres empresaris, per als nostres polígons, i òbviament des de l'Ajuntament de la Vall anem a reclamar que no es poden deixar de costat als empresaris.
0: Precisament això ens ho contava Jorge García Air, que venia també en l'inici de la nova temporada radiofònica per a la SER de la Vall, però en el dia d'avui l'actualitat ha portat a que el propi regidor des del polígon feia aquestes declaracions.
5: Dins d'aquestes reivindicacions i complint amb l'estratègia que ens va marcar a l'inici de la legislatura, l'Ajuntament de la Vall d'Uixó ha invertit vora 200.000 euros per als pròxims 4 anys en un contracte de manteniment integral de les nostres àrees industrials. Respecte a les millores i les xocotetes millores que vagi necessitant el polígon industrial, el manteniment de les zones verdes, de la visibilitat a les nostres rodones i, com no, també als nostres marges i nous espais que s'han anat creant al llarg d'aquests anys. Això no és un treball aïllat ni és una decisió per a fer un parche, sinó que va dins de l'estratègia d'inversió en el que recordem que des de l'any 2022, en el que es van crear les entitats de gestió i modernització, portem més de 7 milions d'euros invertits a les nostres àrees industrials, a pesar de tots els entrebancs que la Generalitat Valenciana ens està posant a l'altura de les ajudes que rebíem normalment de l'IBACE i que amb el Consell de Ximo Puig van a plegar a 1 milió d'euros per polígon industrial i que s'han reduït en vora un 75% des de que Carlos Mazón i ara Pérez Llorca estan al capdavant de la Generalitat Valenciana.
0: I tema agrícola, perquè en el dia d'avui la Unió Llauradora, a través del seu secretari, de Carles Peris, parlava sobre un tema d'ajudes de que no tots han sigut beneficiats per l'assumpte del gasoil. L'escoltem.
6: Per tant, des de l'organització reclamem una reforma àmplia del sistema de devolució de l'impost d'hidrocarburs corresponent al gasoil agrícola i un IVA reduït del 10% per a eixe gasoil provisional, en un context d'increments desmesurats que s'està provocant i està creant pues, que els costos d'explotació siguin molt elevats.
7: En Caixa La Vall Moncofar ampliamos horario para estar más cerca de ti. De lunes a viernes, de 8 y cuarto a 2, todo el año. Más horario, más servicio, más...
8: Y en Caixa La Vall Chilches también ampliamos horario. Ahora abrimos todo el año, de lunes a viernes, de 12 a 2. Y recuerda que en verano te atendemos desde las 8 y cuarto. Ahora sí, más horario, más servicio, más Caixa La Vall.
9: Yo combino.
10: Ella combina.
9: Todos podemos combinar.
10: En Esteve Óptico tienes dos gafas completas al precio de una.
9: Por la compra de tus gafas con lentes antirreflejantes, llévate de regalo otra gafa de vista o de sol, graduadas.
10: Combínalas como tú quieras. Da igual el tipo de cristal que necesites, monofocal, progresivo, tienes dos gafas completas al precio de una.
9: Solo tienes que elegir la combinación que se adapta a ti.
10: ¿Y tú a qué esperas para combinar?
9: Esteve Óptico, calle Benigafuy, número 5, Labai d'Uixó.
10: Nosotros te asesoramos. Verás qué bien.
11: Y ahora puedes pagar las gafas hasta en un año. Consulta condiciones en la óptica.
12: Nules te invita a reflexionar sobre la Europa que queremos. El próximo lunes 7 de septiembre a las 7 de la tarde, el Teatro Alcázar de Nules acoge una nueva cita del ciclo de conferencias Ágora Nules, con la participación de Manuel Valls, ex primer ministro de Francia. Bajo el título Guerras, Inmigración, IA, Democracia, ¿qué Europa queremos? Compartirá su experiencia y visión sobre diferentes temáticas de la actualidad. Entrada libre hasta completar aforo. Organiza Ayuntamiento de Nules en colaboración con la Asociación Empresarial de Nules y la UNED Castellón Villarreal.
13: ¿Nómina? ¿Pensión? En Grupo Cooperativo Cajamar no hacemos distinción. Aprovecha la ocasión y consigue hasta 750 euros de bonificación.
14: Para nóminas y pensiones domiciliadas por primera vez con una permanencia de 36 meses. Consulta tramos y condiciones en tu oficina o en gcc.es/promonómina o gcc.es/promopensión hasta el 31 de diciembre de 2026. Grupo Cooperativo Cajamar. Distintos desde siempre.
15: Les empreses rurals són el cor de la nostra província. Confiar en elles és la millor aposta pel futur de Castelló. Generen oportunitats i ocupació, amplien serveis i sumen qualitat de vida. Les empreses de l'interior són més que negocis, són part de la nostra identitat. Des de l'agricultura fins a la ramaderia, passant pel turisme rural i l'artesania, aquestes empreses ens uneixen i ens reforcen. Donar-los suport és invertir en el nostre futur, el verdader motor de l'interior de Castelló. Diputació de Castelló.
16: Cuando entras en una tienda porcelanosa, sientes las texturas de sus cerámicas, el calor de la madera, sus diseños exclusivos, sus formas novedosas. Y entonces te das cuenta de que los baños, las cocinas, las piedras naturales o los parquets son simplemente únicos. Porcelanosa, para todos los sentidos.
17: Hoy por hoy, del estío.
0: 2 de setembre ja, dimecres, en dia 2, i poquet, a poquet anem deixant enrere aquella fatídica data del 25 de juliol, que començava el que per a la història ha passat com a nom d'incendi forestal de la Vall d'Uixó, perquè així és on se va iniciar. D'entre les coses i les ganes de les coses que volen fer-se i les ganes pues, d'ajudar a reforestar, a trobar la normalitat quan se puga, això serà un treball ardu, i de temps, no va fer-se, no va fer-se de pressa i corrent, i té que estar la gent que sàpiga també pues, orientant-ho un poc. Bueno, de totes aquestes coses que anem coneixent que volen fer-se i que volen ajudar. També n'hi ha una del Rotary, ha sigut notícia, el Rotary Club de la Vall, una acció, ajuda als damnificats de l'incendi de la Vall d'Uixó, on veig jo, i en el cartell, que també està la Fundació Humanitària de los Rotarios Españoles, i n'hi ha una sèrie d'ajudes que, a més, poden tindre beneficis fiscals, etc. Bueno, anem a desgranar-ho tot això a poc a poc, i jo agraïs que avisant a París i que estiga així, perquè com un poc com a responsable o encàrrega, no?, de la comunicació de Rotary, ens ajude a comentar aquestes coses. Vicent, molt bon dia.
18: Hola, bon dia, què tal, Vicent?
0: Anem a recar primer en el sol. La tertúlia ja arribarà, encara tardarà unes setmanetes, però comptes, perquè tot allò que té relació sobre l'incendi és superinteressant, i a més la gent té ganes de saber i de voler ajudar, però necessita que li conten les coses.
18: Bueno, quin estiu, no, Vicent?
0: Buah, tremendo.
18: Ha sigut una qüestió molt complicada, molt difícil. Alguns socis del club hem tingut el foc molt proper de casa,
0: a les portes,
18: a les portes de casa, en algun cas concret a les portes, com el cas del nostre amic Jesús Moceta, no?
0: Sí.
18: I bueno, per molts amics pues, que van tindre que ser evacuats, etcètera, etcètera, de la vall, ja no diguem el Fondeguilla o Vilavella, que són els territoris on més proximitat tenim el Rotari, perquè tenim gent d'eixos pobles o gent molt vinculada a nosaltres i de més, pues ja no diem això, Vilavella tremendo.
0: Clar, la de Vilavella va tindre que ser terrorífic.
18: I el Fondeguilla, bueno, sabeu que el nostre president anterior, José Luis Jarque, és d'allí, és d'eixa població,
0: sí.
18: I tenim pues, un altre company més allí. I bueno, pues ha sigut una qüestió molt, molt complicada, no? Com diem en el nostre vídeo de sensibilització que hem fet una miqueta, pues això ha sigut la circumstància dura, duríssima, no? En algunes anècdotes no vull oblidar-me de comentar-ne una, perquè una que té molt que veure en Rotari, ja sabeu que l'ermita de Sant Roc, la campana de l'ermita la va ficar el nostre club, no? Rotari. I vaig pensar, ai mare, l'ermita de Sant Roc, què ha passat? I vaig resulta que me passen un vídeo i milagrosament allà està l'ermita, no ha passat res, tot el seu voltant cremat, perquè vegem també la importància que té que la muntanya estigui neta, perquè si l'ermita haguera tingut prop vegetació alta o d'això, s'haguera cremat absolutament. Per tant, aquestes anècdotes,
0: jo recordo aquesta vesprada de dissabte en què la cosa se va capgirar i tornava el foc a ballir, tota la gent que tenia jo a prop estava convençuda que era el final també de l'ermita de Sant Roc, d'eixa zona, i com tu dius, miraculosament,
18: pues fixa't, no? I per nosaltres és una cosa, ja dic, especialment sensible, perquè sent president Juan Galmés, pues, allí vàrem donar la campana de l'ermita, i a més van intervindre pues, també en la construcció de l'ermita, pues, a la Soler Nou, gent de Rotari, no? Gent molt vinculada, i jo pensava, mare de Déu, senyor, quan me van mirar el vídeo vaig quedar sorprès i molt content, però clar, patint per tot el que ha sigut la circumstància esta i a tots els danys que hagi pogut produir.
0: Sí.
18: Per tant, un dia abans l'incendi se dona haver apagat, no oblidem que va ser un incendi provocat per lo que coneixem, que encara no sabem qui ha sigut, però vaja tela. L'incendi se dona haver apagat, però, claro, ara ve l'hora de recomptar els danys, i la gent comença a contar-te coses, no? Des del que li ha cremat els dos cotxes que tenia en la cotxera, el que li ha cremat la casa, el que li ha cremat una finca sencera de tarongers, bueno, etcètera, etcètera, etcètera. I varen pensar, bueno, pues si quant a la dana Rotari va fer una acció concreta a través de la Fundació Humanitària de Rotaris d'Espanya per a recaptar diners per a ajudar a la dana, per què no podem fer
0: claro
18: lo mateix així a la vall, que els nostres companys d'Àvila també ho estan fent per l'incendi que ha hagut per allí, per aquella zona, però bueno, nosaltres érem a la vall i vam prendre la decisió ja en el nou president del club, que és Israel Martínez, com sabeu tots, vam estar xerrant i vam prendre la decisió, i Enrique Sánchez, que és el responsable de projectes del club, i Israel vam presentar, efectivament, com tu bé has dit, la idea nostra, i la idea nostra és una idea relativament senzilla, és a dir, el que tractem és de fer possible que n'hi hagin diners per ajudar els damnificats de l'incendi en la mesura que puguem, lògicament, i fer-ho d'una forma que les persones que ho facin es beneficien, a la vegada també de que donen l'ajuda, no? I per això és el paper de la Fundació, és a dir, la nostra Fundació, Fundació Humanitària de Rotaris d'Espanya, és una fundació, i per tant, igual que va passar en la dana, que se van recaudar moltíssims diners en la dana, igual que va passar en la dana, qui ajude a damnificats de l'incendi de la vall a través de lo que nosaltres estem proposant, pues té uns beneficis fiscals, i per tant això és bonico, no? Perquè ajudes i a més té beneficis de la teua solidaritat en lo que ha passat, no? I per exemple, pues, perquè se tinga una idea, sense entrar en molta profunditat, però això està regulat en una llei, que és la llei 49/2002, que diu, pues, què és el que passa. I aquesta llei diu que tu, Vicent Danrau, o jo, Vicent Aparici, com a persones físiques, vale? agarrem i diem, bueno, pues anem a ajudar els afectats dels incendis i anem a ingressar en el compte de la Fundació, que està també ficat en el cartellet que nosaltres hem dit, hem llançat, està ficat, perquè el que vulgui preguntar m'ho diu per no tirar al compte, perquè no té ningú sentit, no?
0: Sí.
18: Però ingressem ahir en el compte i una persona física els primers 250 euros que fiqui per això li repercuteixen en un 80% de desgravació fiscal.
0: De deducció.
18: Pues és molt important, no? Jo fiqui 100 euros i, per tant, després faré la fulleta corresponent, la portaré al meu gestor quan em fas la renta i me'n tornaran 80. Per tant, he ajudat en 100 euros i a mi me n'ha costat 20. És un tema, no? Que diu això, pues, segons les quantitats,
0: sí, sí,
18: pues serien. Després, si són més de 250 euros, pues ja té una deducció del 40%, i si és recurrent, és a dir, si ho dona una vegada i una altra, pues arriba fins al 45%. Això en el cas de les persones, no? O en el cas de les empreses en caràcter general, una empresa fica 1.000 euros, per ficar un exemple,
0: sí,
18: el 40% de deducció, en este cas, en l'impost de societats. I si dona una vegada i una altra, si és recurrent, el 45%. Per tant, és una, com jo deia abans, és xulo, perquè ajudem a les persones que han patit aquesta situació i, a més, el que ho fa, se beneficia fiscalment d'aquesta ajuda, no? I això és el mecanisme que, com insistís, ja vam utilitzar en la Dana i que s'utilitzaran moltes més coses, però que la Vall, pel propi incendi de la Vall, pues ho podem utilitzar. I la gent pot preguntar, bueno, i qui pot acudir a aquestes ajudes i com acudir a aquestes ajudes, no? Qui pot acudir a aquestes ajudes? Qualsevol persona que hagi tingut un dany, i ara explicarem què és el que té que fer, que no és ninguna complicació. A part de les ajudes que n'hi hagin estatals i tal, nosaltres intentarem ajudar allà on no arriben les altres administracions.
0: Sí, ni una estatal ni una altra autonòmica.
18: Efectivament, nosaltres ajudarem. Per exemple, vaig a ficar un exemple que ens pot resultar fàcil de veure. El tema de la Vila Vella, pel que ha sigut l'efecte en el terme de la Vila Vella i de més. Horts, que s'havien pogut cremar, ¿vale? N'hi ha ajudes, però, per exemple, anem a suposar que l'administració diga, és que nosaltres només anem a ajudar aquell que li hagi cremat a partir de 12 fanecaes, per ficar un exemple.
0: Per dir algo, sí.
18: Per dir algo, no? I entonces que una persona diga, ui, i a mi que m'ha cremat 2 fanecaes i que vull tornar-les a replantar, què puc fer? Pues pot acudir a les nostres ajudes, a part del seguro, de lo que siga, i valoraríem en cada cas quina és la circumstància, perquè nosaltres anem a intentar ajudar aquells que menys probabilitats tinguin d'ajuda per una altra costa, no? Així no quedaria clar, no? Pues mira, jo resulta que tinc que arrencar la finca i tinc que plantar, i això me costa a mi no sé quant. Pues el que té que fer aquesta persona que estigui en aquesta circumstància, o altres, no? O aquell que li ha cremat un cotxe i el seguro no diu que obrisca, o alguna cosa d'aquest tipus, el que té que fer és dirigir-se a nosaltres al correu electrònic de Rotary, que el vaig a dir ara, que és Rotary Lavall, la idea Rotary en grega, Rotary Lavall d'Uixó, @gmail.com, i ahí explica quin és el problema que ha tingut, quin és el dany que ha tingut i el que li demanen, el cost que pot suposar, ¿vale? I això arriba i el nostre secretari, que és Dani Moliner, ho va replegant, ho passarà al club i nosaltres valorarem cada cas per poder veure de quina forma se'l pot ajudar i ho comunicarem també a la Fundació. I aquí tinc de clar una cosa, este mecanisme no dona diners, paga factures, és a dir, que qualsevol persona que estigui en la situació i li diguem d'acord, te podem ajudar, necessitem, o sea, les factures de lo que jo tinc que fer són 1.000 euros i la persona tindrà que fer una factura a nom de la Fundació i la Fundació li pagarà la factura, correcte? Ja està, el mecanisme és tan simple com això, demanamos si els podem ajudar, respondem si sí que els podem ajudar i els direm pues, la factura a este en estos datos de la Fundació, que
0: sí, no li donarà els diners per a que hi faça,
18: no
0: sinó que
18: diners se paguen factures.
0: Exacte.
18: Pues això, ja està. Pues una persona, mira, que tinc que comprar 200 plantons. Pues bueno, pues entonces anirem i si li donem l'okay, pues anirà a la caixa, on siga, a un proveedor, el que siga, i li dirà, mira, la factura a estes, a esta raó social, i te la pagaran, ¿vale? I s'encarrega. per això, com qui diu això, pues, bueno, fica com un exemple per poder ficar. És un mecanisme, diguem, relativament senzill, i tot se tractarà de que en cada cas pues, nosaltres valorem que efectivament el que aquesta persona ens està demanant és correcte i que no pot acudir a ningun altre lloc a demanar-ho, o que el que li donen d'un altre lloc és insuficient i puguen complementar. En fi, cada cosa va vista en el seu moment. Però això és una miqueta, la idea.
0: Hi ha diverses possibilitats, clar. Sí. O com a complement d'altres ajudes, o no, o ser susceptible de poder tindre altres ajudes i tractar de veure si està derrotat i li pot...
18: Se pot complementar o el que siga, sí. Això en cada cas estudiarem, és a dir, crearem un grup, un comitè dins de lo que és l'equip de projectes, que com ha dit abans porta Enrique Sánchez, i valorem cada cas, i en cada cas pues, respondrem en la medida en què se puga, en la medida dels diners que n'hi hagi i de més, perquè aquest mecanisme, si no n'hi ha diners, no pot funcionar. Per tant, quan fem esta crida i donem el número de compte de la fundació, la gent que vol ajudar va enviant diners ahir, o sigui, no passa cap perra per el club de la Vall d'Uixó, va enviant diners ahir, i la fundació anirà dient: mos teniu ara 1.000 euros, 2.000 euros, 3.000 euros, el que siga, no? Què anirà de més també a la fundació? Doncs pues els actes solidaris que organitzem nosaltres, i que obtinguen beneficis per poder-los dedicar a esta qüestió. I de fet ja en tenim un primer, que ha sigut organitzat per Montpiedra, per el restaurant Montpiedra, perquè també rotari nostre, José Macías, i que és un acte que farem el dia 18 de setembre, un acte solidari que farem el dia 18 de setembre, que és un acte que nosaltres diem tardeo solidario, però que és una miqueta més que això. En aquest cas concret, pues, José Macías s'ha compromès amb nosaltres que el 50% de la recaudació total que n'hi hagi aquest dia en aquest acte solidari l'enviarà a la fundació directament, val? I aquest acte serà el dia 18 de setembre, començarà en Montpiedra la Caixa Sant Isidro de Vall d'Uixó. Començarà a les 6 de la vespre i té dos parts. De 6 a 8 és el típic tardeo de prendre copes i xerrar un rato allí i tal, i música, el que siga, que en això també farem un cartellet aposta per aquest tema. De 6 a 8 això té un cost de 20 euros. Després, el que no pugui anar a aquest acte i arriba a les 8:30, de 8:30 a 10 de la nit, pues també hi ha una espècie de soparet allí, i xerrar i tot el tema i tot això, que això són 25 euros. I si ho vol anar a tot, és a dir, jo vull anar a les 6, estar en el tardeo, prendre un cop i de més, després queda amb el sopar, pues tot això 40, tot això 40 euros. I el 50% de tot el que se recaude aquest dia, Montpiedra l'enviarà directament al compte de la fundació. No, ja no és ni comptar beneficis, és dir, 50% de tota la recaudació. Això és un gest molt bonic de Montpiedra, del grup Montpiedra, de José Macías en concret, que, com insistís, també és rotari del club i que per tant mos ha prestat a que col·laborem en ixe tema per fer un acte solidari dedicat també als damnificats de l'incendi, també a través de la Fundació Humanitària de Rotary d'Espanya.
0: Això serà el divendres, dia 18.
18: Dia 18 divendres, sí.
0: És el primer, sí, acte solidari al respecte del que comentaves que aneu a fer, no?
18: Sí, el primer que anem a fer, veurem si ne fem alguna més, o si dels actes altres que fem nosaltres dediquem alguna cosa més a aquesta qüestió. Això ja ho té que

0: també en la Fundació Rotària i que s'aprove i que se pugui donar pues, la part que corresponga, però el 100% dels diners sí. que arriben a la Fundació van dedicats a esta qüestió. Ens centrarem especialment en la nostra zona, a Formiguilla, sí. la Vall i Vilavella, però això no vol dir que si hi haguera algun cas d'alguna de les persones que també han sofrit, Artana, Eslida i tal, que es comunicaren amb nosaltres i veiguérem possibilitats, pues que també tinguérem, que també tinguérem en compte, sí.
1: Molt bé. I al marge de lo que són este tipus de actes solidaris com la del tardeo del 18 de setembre, recordar que no, òbviament no anem a dir el número de comptes, que com bé dius és molt llarg i no valdré per a res, però ho poden trobar en les xarxes. És un ingrés en comptes, això sí que anem a dir-ho, en la Fundació Humanitària de los Rotarios Españoles. Ahí son
0: y hay que especificar incendio de la Vall d'Uixó, perquè la fundació que està actuant en diverses coses en este moment sàpia que aquests diners van a ser dedicats exclusivament a l'incendi de la Vall d'Uixó. Sí.
1: Molt bé. I al marge d'això, bueno, ja ho has comentat al llarg de la xerreta que estem tenint, però des de l'1 de juliol Israel Martínez, el president, i Dani Moliner, el secretari.
0: Sí, Israel ha arrencat un any bueno, després d'un any molt, molt bo que vàrem tindre sent José Luis, el Harkel, president, pues ara José Luis ha passat a ser sofridor de l'incendi i Israel pues, president d'una situació que ha arrencat una miqueta complexa, però bueno, hi estem, no? Per tant, una cosa més, la primera cosa que posa en marxa Israel justament és això, en una reacció molt ràpida, en mesos complicats i mesos difícils, però bueno, i este per tant és el primer programa important que anem a fer, però és que nosaltres ja tenim ahir el concert d'Einu, que estàvem treballant en el concert quan va irrompre l'incendi, per tant ens va tocar ficar-nos a treballar en les dues coses a la vegada. Sí, estem treballant ja el concert d'Einu enguany té una novetat, que és que no serà el dia 1 com ha sigut tradicional, serà el diumenge dia 3, perquè hem considerat que era millor perquè la gent pues, poguera anar amb més tranquil·litat. És pràcticament el dia 1, crec que és divendres, claro, el dia 1 és divendres i per tant serà el dia 3. Hem fet ja gestions en l'auditori, ja tenim clar en l'auditori i seria reservat, no? Estem ara treballant també en l'Ajuntament per a matisar algunes qüestions que ens interessa, vale? Hem dit moltes vegades, nosaltres fins ara hem fet este concert, que és un concert solidari, pagant-li un alquiler important a l'auditori, i per tant pues, volem estudiar junt amb l'Ajuntament. Estem en contacte en Jorge Marqués, per veure de quina forma podem alleugerar això, perquè el lloguer de l'auditori és una quantitat molt important, no? I per tant els diners que se paguen per això no se poden dedicar a qüestions solidàries, no? Suposant que una part fora passó per l'incendi o no sé, el que això ja és una decisió diferent. Estem mirant tot això, però sí, està clar, eh? L'acte serà el concert serà el dia 3, de nou serà un gran concert, eh? L'any passat vam patir molt perquè ens va agarrar en el canvi de gestor de l'auditori i vam tindre ahir una miqueta de lío, però ara en guany torna a ser com sempre, és a dir, venda d'entrades per als rotaris, venda d'entrades en el propi auditori, i per tant quan antes volem tindre la venda d'entrades en marxa, i serà com també pues, en la Orquestra Belles Arts, que com sabeu dirigeix el mestre Jovi, José Vicente Ramón, rotari també del club i que ja està treballant en el programa, i ja mos contaré un dia a veure què és el que va fer i quines novetats va portar en guany, però que ja està treballant en el programa, i per tant estem també en marxa en tot això. Per tant, en este moment tindrem dos coses en marxa, les dues molt importants, l'ajuda als efectes de l'incendi i el concert d'any nou, que insistisc en guany, perquè ningú se despiste, en guany serà el dia 3, i per tant simplement tota la gent que fins ara ha vingut col·laborant en el tema del concert, doncs esperem que continuï col·laborant i que puguem tindre un resultat per solidaritat important del concert del 2027, lògicament també, sí.
1: Suposo que l'Empedrador, que és un clàssic, també n'hi haurà.
0: Encara no sabem fetge.
1: Bueno, claro, al marge de la fetge.
0: I ara mateix hi haurà Empedrador solidari. Estem valorant quina serà la millor fetge, perquè, clar, ja sabeu que això depèn molt de com en cau Sant

0: marxant, de quan cauen les falles, de que no sé què. I intentem acoplar-ho per no molestar a ningú, però sí, sí, Pedralba Solidari, això ja és un clàssic, sí, això és, sí. Això és com, ja, com l'ermita de Sant Roc, que s'ha quedat allí en la campana, i l'Empedralba té, això és un clàssic, té que quedar-se en el nostre poble, pues perquè és promocionar un plat antípic com el nostre, i és també ajudar una vega més, pues a les institucions, que si no recorde mal, crec que l'any passat va ser per la il·luminació de l'església de l'Assumpció.
1: Sí.
0: Crec que algo també ha hagut per l'església de la Vila Vella. No recordo ara aixina bé del tot, però bueno, sempre n'hi ha ajudes solidàries que fem, tant des del concert com des de l'Empedralba, aixina que sí, l'Empedralba segur, la fetge ja la direm.
1: I comentaves a modo d'anèdota també que el Rotari pels Sadis d'Àvila, que també ha fet encetant, no?, una campanya pareguda.
0: Sí, sí, el Rotari d'Àvila també ha encetat una campanya similar a la nostra, que també està en marxa en este moment i que també esperem que la gent ajude. En aquest moment és molt important la solidaritat. Quan passen tantes coses d'estes, per exemple, mira, pareix que no m'agrada la xifra exacta, val? Però per exemple, pel tema de la dana, per la via de Rotari, pues jo crec que van ser més de 300.000 euros els que la gent va aportar per aquesta via. Ja sé que no és el mateix, ja sé que no aspirem a això, a lo millor en el tema de l'incendi, però quan més millor, perquè el que anem a fer és ajudar a gent que ha tingut anys i que no es pot solventar d'una altra manera, no?
1: I tota pedra fa palet, i en este cas sempre podria vindre molt a cor del tema. Pues no sé si n'hi ha alguna cosa més que vulguis afegir, Vicent Aparici. En qualsevol cas, agrair-te que en nom de Rotari avui ens estigues contant aquestes coses, ajuda damnificada a l'incendi de la Vall d'Uixó, un número de comptes de la Fundació Humanitària de la Rotari Espanyola, de tots aquests beneficis fiscals que poden tenir tant les persones físiques com les empreses al respecte, i iniciatives al respecte, activitats, per exemple, ja Rotari la Vall neteja una prevista per al divendres dia 18, que serà i se vespreig i se tardeja a les instal·lacions de Montpiedra,
0: sí, la Caixa Sant Isidre,
1: de la Caixa Sant Isidre.
0: Caixa la Vall.
1: Una cosa que afegir abans de tancar?
0: No res, simplement una cosa, no?, que també ho diem, o sigui, la gent, que no li preocupi la quantitat, com tu has dit, tota pedra fa paret. A mi hi ha hagut una persona que m'ha dit: Vicent, t'envies 50 euros perquè es fiques això, un amic, i 30, i 20. És a dir, tota pedra fa paret, i que tinguin la seguretat i la garantia de que el que fem i el que fiquem pues serà destinat a aquest aspecte solidari tan interessant.
1: Sí, perquè se'ns escapa tant del tema com de temps, però efectivament és una de les qüestions que gent que afortunadament pot, perquè el que no pot, ahir no n'hi ha res que dir, el que no pot ajudar, no pot ajudar,
0: no pot ajudar,
1: però de la gent que pot ajudar, de voltes sí que és un dels punts veritablement que potser li tira enrere, és tindre la certesa que efectivament l'aportació que ella bonament puga fer que va al destí final, és una de les coses, no, de les preocupacions.
0: Certesa total i absoluta, i a més donarem compte d'això. Però a més, l'altra qüestió que deia, que també és important, que a més ajuda i fiscalment se pot beneficiar de donar aquesta ajuda.
1: Ja, però sí, moltíssimes gràcies, i no res, ja crec que la pròxima volta que ens veiem per així serà ja en la tertúlia, que està
0: pues,
1: allà.
0: A veure quan comencem, perquè hi ha moltes coses i molt interessants per parlar.
1: Gràcies i bon dia.
0: Bon dia, Vicent.

Continuem en este segon bloc de 8 dimecres, 2 de setembre, en Noi Por Hoy, plana baixa de Ràdio La Vall d'Uixó. Edició encara, i dic lo de encara, de l'estiu, perquè bueno, les temperatures han volgut jugar una miqueta al despistar o a marejar, que si refresca per la nit, que si te confies i després per el dia torna a fer calor i ja no te l'esperaves. Bueno, pues això, en este segon bloc ara de seguida anem a donar informació. No sabem quin horatge farà, quina temperatura farà per al proper dissabte 12 de setembre, que arribarà una nova edició, la tercera del Brutal Fest. Això ara de seguida Paco Corredera i Vicente Molés ens ho van a contar. Això i l'actualitat del municipi de la Llosa, que arranca ja les festes demà mateix i un no parar fins al dia 13, que farà que fins i tot el curs escolar arranque el dia 14, ahir en la Llosa. Tot això repassarem també amb l'alcalde, amb Ximo Llopis. A les 2 i de sat, el que farem avui serà repassar, com sempre, l'actualitat local i comarcal d'este segon dia del mes de setembre, que ja saben, a la vesprada, ple ordinari corresponent a agost en l'Ajuntament de la Vall i esa concentració a les 8 de la vesprada organitzada per la Federació Espanyola de Municipis i Províncies en recolzament a Ceuta.

0: Hoy por hoy, del estiu.
1: Som davant d'una altra obra de Francisco Tomàs i Travera Lavall. Aquesta font es va construir al mateix any que la de l'Àngel i per la mateixa raó. Embellir i impressionar, perquè ens trobem en una de les places més importants i representatives de Lavall de finals del segle XIX. La plaça dels Xorros, aleshores de la Constitució, acollia la casa de la vila almenys des de mitjans del segle XVII. La nova font, exempta i majestuosa, amb un piló central, dos xorros i quatre abeuradors, substituïa una altra més antiga, adossada a una façana, que tenia quatre xorros. D'aquella vella font vingué el nom de la plaça, primer popularment dels quatre xorros i després oficialment dels xorros. L'aigua ix per la boca de dos lleons, sempre junts, però que mai es miren. Feien brollar aigües diferents. El que mirava cap a Pipa donava aigua de Sant Josep i el que mirava cap a Sant Vicent, aigua de la Nogueret. Dues aigües, dues fonts, un sol poble, un sol cor. Con la seua germana de l'Àngel, lluïa gravat l'any i l'escut municipal i decoracions geomètriques. Parlem, això sí, en passat, perquè el que avui contemplem és una reconstrucció. Després d'una intervenció es va perdre tota la decoració original que el pedrapiquer havia treballat amb tanta gràcia allà per 1897. Ara la font calla, però encara sembla escoltar-se, enmig del silenci de la plaça, el murmuri de l'aigua que un dia hi brollava. Tant de bo tornar a brollar per refrescar l'estiu i la memòria de la vall.
0: Més serveis, més conciliació i més assistència social. La Diputació de Castelló disposa d'un ampli ventall de serveis i ajudes socials per a fer la teua vida més còmoda i senzilla. Informa-te'n als nostres centres o al teu ajuntament. Construïm benestar social. Diputació de Castelló. www.dipcas.es.
2: ¿Se quejan que subes mucho el volumen de la tele? ¿Escuchas pero no entiendes? ¿Le pides a las personas que repitan lo que han dicho? ¿Te parece que las personas de alrededor no hablan con claridad? Si padeces alguno de estos síntomas, puede ser que tengas pérdida auditiva. En Esteve Óptico te realizamos un estudio para evaluar el estado de tu audición y en caso de necesidad te podrás probar unos audífonos con la última tecnología gratis y sin compromiso. Te esperamos en Esteve Óptico, en la calle Benigafuy, número 5, de Lavall d'Uixó. Pide tu cita previa en el 964-690136 y revisa tu audición.
3: Cuando entras en una tienda porcelanosa, sientes las texturas de sus cerámicas, el calor de la madera, sus diseños exclusivos, sus formas novedosas. Y entonces te das cuenta de que los baños, las cocinas, las piedras naturales o los parquets son simplemente únicos. Porcelanosa, para todos los sentidos.
0: Hoy por hoy, del estío.

0: Y desde el pasado de semana que, bueno, en algunas fotos que no engañen, ¿no? La museo y ese sentimiento que traseada también vuelve la fotografía al alcalde de la Llosa, Ximo Llopis, vuelve también a mosén Antonio San Félix, resquema, en la Llosa se fica todo en marcha, ya venim, repetís, que arrastra del pasado de semana. Però ara ve lo bo, no? Ve tots aquests dies seguits, de festa, de socialitzar... Venen moltes coses. Alcalde Ximo Llopis, bon dia.
1: Hola, molt bon dia.
0: La Llosa en festes, però veniu d'un cap de setmana especial, no?
1: Sí, bueno, cap de setmana especial, no? Perquè el curs dissabte ja farem la presentació de la Regina, la seva cor d'honor, i bueno, pues que sempre és un acte que porta molt de treball, un acte molt bonic, un acte molt motiu, que també ha sigut pues, més especial per a mi, no? Perquè els meus xiquets també formaven part de l'acord d'honor, i bueno, sí que va ser un acte que la gent ho va poder disfrutar, ho farem en l'auditori, que és un lloc ideal, i bueno, i la veritat que ja pues, ha sigut el començament, no? El començament d'aquestes festes patronals.
0: Pues per ahí lo que diria jo, no? Que algunes fotografies reflexin exactament, no? El sentiment i l'emoció, i això era un poc l'explicació.
1: Sí, també el mantenedor va ser Antonio San Félix, el retorn del poble, i bueno, la veritat que també nosaltres seguim en la línia, no? Que fa l'Ajuntament de tots els anys, buscar el mantenedor que siga gent de la localitat, per això també fa que d'alguna manera també siga un poc més especial, no? A part de tota la il·lusió de la reina, tota la il·lusió de les dames i les famílies, però bueno, pues, també sempre el tema del mantenedor, la veritat que també la gent pues té això, no? Té ixe al·licient més de veure pues, com venir del poble pues, el mantenedor acte, i en este cas, pues, bueno, que siga el retorn del poble, don Antonio, en guany fa 25 anys.
0: Això no va dir, és un bonic regal perquè fa les bodes de plata.
1: L'honor del retorn, però bueno, la veritat que va ser també molt emotiu.
0: Exactament, això que quede de manifest, un regal perquè en guany celebra efectivament les bodes de plata sacerdotals. El diumenge 26 de setembre, ahí heu celebrat la 25 anys ja. Alcalde, i des vos que estan ja els aficionats taurins preguntant-se que, bueno, que ja arranca tot, no? Que ja està tot a manit o què?
1: Ja arranca tot, pues tenim ahí els dos bous de Carmen Valiente, un bou de San Martín, en principi, pues bueno, pues demà tenen que anar ja a la ganaderia a carregar-los, per a que estiguen així el divendres, tant el bou del dissabte com el del dimarts, i bueno, i la veritat que preparant tot en molta il·lusió. Ja tenim totes les barreres col·locades entre el dilluns i el dimarts, i bueno, i ja, pues bueno, pues, en ganes ja de començar ja este feste per on els.
0: Però tenim lo de la muntada d'escalafals, tenim molta música ahí, tenim el sopar de quintes. Conta'm, allò més destacat, perquè, bueno, després continuem el programa, òbviament, en l'agenda cada dia recordarem les coses, però per no fer un totum revolutum ara, que és el mes i media que tenim, alcalde?
1: Ah, bueno, per resumir una miqueta, no? Bueno, pues, el començament de festes, tu saps que sempre, bueno, la gent sempre està amb més il·lusió, està amb més ganes, no? Després ja està un poc més cansat. Però el divendres per la nit, en ixe sopar de quintes, ixe tributo de l'Oreja de Van Gogh, ixe macro disco mòbil, bueno, jo crec que serà una de les nits fortes de les festes. Després, però, bueno, pues tenim els dies del patró Sant Felip i Sant Isidre Llavrós, que és el diumenge i dilluns. Després tenim tot el que són tots els dies de bous, que també ve moltíssima gent, sobretot els dies de bous i rics, que serà este dissabte, el dimarts de la setmana que ve, i l'últim dissabte. I després també, però, bueno, pues, hi ha un dia molt marcat ahí per tota la gent del poble i la gent que ve de fora, que és el dia que fem la caldereta de bou, no? Del sopar també, que portem l'orquestra La Pato, pues ahí la veritat que se venia moltíssima gent, i entre el divendres i el dissabte, que el dissabte també hem ficat ahí en la transhumància, la pesca, després paelles, després bou, després bou embolat, després tenim nit taurina. La veritat que de cara a les últimes dies de les festes també serà ahí dos dies de moltíssima gent i en actes que jo crec que la gent també disfruta.
0: El diumenge és el dia del patró, no?
1: Sí, el diumenge és el dia de Sant Felip, el nostre patró. A les 12 tindrem la missa, a 8:30 la professó, després també tindrem mascletà a migdia per la nit del castell i després tindrem l'actuació, en este cas, de Gustavo Paradís, no? Que també, pues, bueno, uh-huh. també tindrem l'actuació per la nit, així on està el xiringuito de Sant Vicent. Per tant, pues, bueno, pues, és un dia també que la gent també va molt a missa, molt a la professó i, bueno, pues, dia de festa major al poble.
0: I com no, també arrencareu la setmana el dilluns dia 7, que és festiu.
1: Sí, el dilluns és el dia de Sant Isidro, és festa local. Nosaltres tenim dos festes locals a l'any, que és el dia de Sant Isidro i el dia de Sant Vicent, i bueno, pues, realment pues, també perquè també és un altre dia que és tradició al poble, tant diumenge com dilluns, que se faig d'aquesta manera, i bueno, pues, aquest dia pues, farem també la missa, professor, en aquest cas a Sant Isidro. Mm.
0: Molt bé, i ja ho hem comentat en altres ocasions, però per recordar-lo, que el començament de curs escolar, que és el dia 9, si no m'enganyo, el dimecres, en allò se passarà el dilluns 14, òbviament, però el tema de festes és algo que ja hem comentat i que està clar del tot.
1: Sí, està tot clar, que nosaltres, així els xiquets, a disfrutar de les festes, igual que les seues famílies, i el dilluns, després de passar les festes, els xiquets al col·legi. La setmana passada, per cert, farem un dia de portes aguantes perquè tota la gent del poble pugui veure el col·legi i totes les obres i tota la millora que s'ha fet, perquè n'hi ha gent que molts dies que volien veure, doncs antes de que vingueren els mestres i tal, i doncs anem a obrir, i així la gent que ho puga veure, i bueno, ho tenim també tot preparat, no? Perquè encara que estem en festes, tenim que tindre també el col·legi tot preparat, tot en condicions, perquè el dia 14 els xiquets ja puguin començar el curs escolar.
0: Sí, senyor, això arribarà ja en tranquil·litat i en normalitat el dilluns 14. No res, que esteu davant d'un cap de setmana espectacular, que volen a faltar hores, si no les minuts, perquè està també la cinquena concentració motera, no?, la banda Narrait.
1: Sí, bueno, això és un acte també molt bonic, no? De veritat que la gent que li agrada tot el tema de les motos, pues, vore la... tantes motos, no?, que venen ixe dia, no?, que les fiquem ahí en el parque del Xop, no?, que peguen uh-huh. ixe recorregut també per el poble i per el terme, després tota la festa que se fa allí, un grup de música, la veritat que sí, la veritat que ahí també pues, ha creat una associació, ¿vale?, l'associació Bandana, i bueno, realment, pues, ells són eixes que ho organitzen en col·laboració en l'Ajuntament, i bueno, i al final, pues bueno, pues això se va muntar el seu dia per recuerdo de Manuel Ruiz, no?, que, sí. que va faltar en un accident de motos, i bueno, i d'alguna manera pues, és una manera de recordar, no?, tots els anys a este veí també volgut per el poble de la Llosa, no?, i després pues, bueno, pues, tots els amics i tota la gent pues, que d'alguna manera pues, el coneixien, pues, bueno, continuen venint després ja de 5 anys, no?, així al poble, a esta concentració de motos que se fa en honor a ell i en recuerdo a ell.
0: Molt bé, doncs això és el mes immediat, les festes patronals de la Llosa, ja que han arrencat i estaran fins al dia 13 de setembre. Per altres coses de l'actualitat, avui per exemple és el dia de Ceuta. Ja sabem que la Federació Espanyola de Municipis i Províncies ha organitzat aquesta concentració a les 8 de la vespada en diferents municipis d'Espanya. En la Llosa, alcalde Ximo Llopis, com està el tema de lo de Ceuta? Ho teniu previst?
1: Sí, anem a convocar també la gent. Nosaltres sempre que ens aplega algo, en este cas, tant de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies o la Federació Valenciana, pues, normalment convoquem, no? com convoquem al SAN, pues, moltes vegades minuts de silenci i tot el que ens demanen, i en este cas pues, bueno, pues, també anem a convocar aquells veïns que consideren pues, que puguen vindre també i tinguin la possibilitat també pues, d'alguna manera de concentrar-se al igual que les altres ocasions.
0: Mm-hmm. Bueno, i també una pregunta que ara que ja hem entrat en setembre i que en res tindrem no només l'inici del curs escolar, sinó també del curs polític, etcètera, una pregunta que

0: Pero bueno, pues tot i ser treball que n'hi ha darrere a l'hora de presentar una candidatura, no? Al final tens que fer un programa electoral, entonces pues al final pues, són moltes reunions, moltes opinions, al final per poder veure pues, lo que pensa, no? La majoria de la gent del poble i que pot o que volen que podríem oferir nosaltres al nostre programa electoral de cara a l'any que ve, i bueno, pues és un treball, diguem, extra, que ja, pues, bueno, ja són 5 legislatures, que ja són moltes vegades els que l'hem realitzat, i bueno, la veritat que pues, en moltes ganes i molta il·lusió, no, de preparar ja, pues, bueno, tot el treball que tenim que fer de cara a les pròximes eleccions.
1: Pues ara més feina encara, perquè vull recordar que Ximo Llopis és diputat provincial, que no para, que va amunt i avall fa temps. Ximo, que no te pregunte per el tema de la diputació, que ahí continua la marxa, ahí tampoc pareu, com va la
0: situació? Sí, bueno, la veritat que hem tingut un estiu molt lamentable, no? Tot sí. El tema d'incendis, menut estiu portem, no? Però bueno, la veritat que estem ahí, pues, cada diputat ens marca la nostra presidenta Marta Barrachina, no? Portant les seues àrees, fent l'esforç, no? que hem hagut de fer pues, tots també de cara a aquest estiu, com s'ha necessitat en el tema dels incendis, i bueno, la veritat que intentem pues, que les coses se facin bé, que és el que volem, i atendre al màxim pues, això, als alcaldes i als veïns de la província de Castelló. En el que res a la meva àrea, sobretot de residus, ahí la veritat que sí que hem ficat nous contrats, com és en el Palància, com és en el Millars, com és en Esports, que ja hem ficat tres contrats en marxa, no? Ara pues, estem també preparant les licitacions de la comarca de la Plana Baixa, tant de Segor, com també de la zona centre de Castelló i la zona nord, que volem també de cara a final d'any o principi de l'any que ve treure les licitacions, i bueno, i en aquest treball estem, no? Al final, en la Diputació estem fent un grandíssim treball d'intentar ajudar al màxim als pobles en tot el tema de la replega de residus, preparar els plecs de condicions, pues bueno, perquè realment sí que ven que necessiten aquesta ajuda, després de també bueno, pues, d'aquesta obligació, no?, que ens ha marcat l'Estat a tots els ajuntaments per a que d'alguna manera modifiquem ordenances i cobrem als veïns, no?, el 100% de lo que costa este servici de replegar, no? Pues anem a ajudar i, bueno, i ahí estem fent tota aquesta ajuda. En el tema de patrimoni, pues igual, ahí estem també treballant dins de patrimoni en tots els edificis que també tenim des de Diputació, bueno, en l'àrea de personal, dir-te que ahí és totes les... No parem de traure places, no parem de consolidar puestos, estem treballant a l'RPT, estem treballant a la carrera professional i, bueno, i ahí estem també treballant fent un magnífic treball.
1: Sí, efectivament, això era l'altre dels temes, no?, de les directrius, la consolidació dels llocs de treball. Molt bé, pues, alcalde de la Llola, Ximo Llopis, no res, descontanya, suposa que aleshores la gent que té anotat ahir, lo de, especialment ja de cara al divendres, el sopar de Quintés, però el dissabte a les 7 i se veu serril de la ramaderia de Carmen Valiente, que ficarà la nota taurina així en la comarca. Per la meva part, donar-te les gràcies. No sé si hi ha algun matís que vulguis afegir abans de tancar.
0: No, bueno, pues convidar, no aprofitar, no, que tota la gent que ens està sentint, convidar-los a que vinguin a les festes del poble, no? Ja saben que la Llosa és encantada i que tots els veïns del poble d'alrededor puguen vindre així també a disfrutar de lo que fem, dels bous, dels balls, de lo que cada un considere, i bueno, i que nada, i que s'animen a vindre així a participar i disfrutar de les festes.
1: Molt bé, Ximo Llopis, alcalde de la Llosa, que vagi tot bé, molt bones festes i molt bona entrada també de curs escolar i de curs polític. Gràcies, bon dia.
0: Molt bé, gràcies.

0: Canarias, Ágora Nules, con la participación de Manuel Valls, ex primer ministro de Francia. Bajo el título Guerras, Inmigración, IA, Democracia, ¿qué Europa queremos? Compartirá su experiencia y visión sobre diferentes temáticas de la actualidad. Entrada libre hasta completar aforo. Organiza Ayuntamiento de Nules en colaboración con la Asociación Empresarial de Nules y la UNED Castellón Villarreal.
1: Quizá no puedas parar las guerras, pero sí puedes aliviar su peor efecto, el hambre. Alístate para luchar contra el hambre. Manda tu ayuda a Manos Unidas, por teléfono, por Bizum o en la web manosunidas.org. Porque combatiendo el hambre, alimentas la paz.
0: Tens alguna cosa que millorar a la Vall d'Uixó? Un banc trencat? Un parc que necessita una reparació? Una vorera en mal estat? Ara és molt fàcil. Envia'ns un WhatsApp al 620 916 588 i ajuda'ns a millorar la nostra ciutat. Ja hem solucionat més de 300 incidències gràcies a la participació de la ciutadania. Ajuntament de la Vall d'Uixó. Tu ens ho comptes. Nosaltres ho solucionem. WhatsApp 620 916 588.
2: Les empreses rurals són el cor de la nostra província. Confiar en elles és la millor aposta pel futur de Castelló. Generen oportunitats i ocupació, amplien serveis i sumen qualitat de vida. Les empreses de l'interior són més que negocis, són part de la nostra identitat. Des de l'agricultura fins a la ramaderia, passant pel turisme rural i l'artesania, aquestes empreses ens uneixen i ens reforcen. Donar-los suport és invertir en el nostre futur, el verdader motor de l'interior de Castelló. Diputació de Castelló.

0: Les almenys passen de les 2 de la vesprada, segon dia del mes de setembre, dimecres, i un dia en el que en l'Ajuntament de la Vall hi haurà el ple ordinari corresponent al mes d'agost. Però també n'hi haurà a les 8 de la vesprada, i allí en el Palau de Vivell estarà aquesta concentració convocada per la Federació Espanyola de Municipis i Províncies donant suport a Ceuta, en el dia en el que la ciutat autònoma celebra la seva festa com a identitat. Pues en un dia en el que continuen arribant adhesions d'alcaldes dient que sí a aquest acte que ha organitzat, que ha convocat la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, este matí se pronunciava al respecte l'alcalde de Nules, David García.
1: Bien, pues el municipio de Nules se ha sumado hoy en el día de Ceuta a esta convocatoria, a esta concentración especial en apoyo al pueblo ceutí después de lo que han sufrido en el último mes y que siguen sufriendo hoy ante el abandono institucional que han vivido y que han sentido así la ciudadanía ante uno de las mayores crisis que ha habido en estas décadas, que ha puesto pues evidentemente en jaque la integridad territorial de nuestro país. Por lo tanto, Nules hoy se solidariza con Ceuta y pide a todas las administraciones competentes, a todas sin excepción, que estén a la altura de un tema de Estado, que no se politice, que no se haga trinchera, que no se haga enfrentamiento, ni unos ni otros. Yo lo dije desde el primer momento, yo he echado de menos el primer día ante una crisis de tal gravedad que el presidente del gobierno hubiese visitado junto con los líderes de la oposición Unidos Ceuta, que hubiesen estado trabajando de forma conjunta, de forma coordinada y dando una imagen de unidad nacional ante un tema tan grave, ¿no? Y una vez más, pues tampoco han estado a la altura nuestros políticos de todos los signos.
0: Això, tia David García, alcalde de Nules. Ximo Llopis, alcalde de La Llosa.
2: Anem a convocar també la gent, nosaltres sempre que ens aplega algo, en este cas, tant de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies o la Federació Valenciana, pues normalment convoquem, no? Com convoquem els anys, pues moltes vegades minuts de silenci i tot el que ens demanen, i en este cas, pues bueno, pues també anem a convocar aquells veïns que consideren, pues que puguen vindre també i tinguin la possibilitat també, pues d'alguna manera, de concentrar-se al igual que les altres ocasions.
0: Són opinions que coneixem en el dia d'avui i que s'afegissin a també les declaracions que ja havíem escoltat, que ja sabíem, com la de l'alcalde de Moncofa, Vences a los Valls.
3: També pues, el demanar pues, que totes les mesures pues, necessàries per ajudar pues, als veïns de Ceuta i també per a solucionar aquesta situació que pues, lamentem que s'hagi arribat a aquest punt, però que ara el que necessita és que se prenguin totes les mesures oportunes per evitar que se repetisca i per solucionar-se de dos coses.
0: Una de les primeres veus que m'he escoltat parlant d'aquest tema de Ceuta, de la concentració convocada per al dia d'avui, ha sigut el portaveu dels populars en l'Ajuntament de la Vall, Herminio Serra.
4: Y por ese motivo nosotros la semana pasada también le remitimos un escrito a la alcaldesa de nuestra ciudad, a la señora Baños, para que, además de esa convocatoria oficial de la Federación Española de Municipios y Provincias, también fuera nuestro ayuntamiento el que convocara conjuntamente esa concentración, ¿no? A fecha de hoy no hemos obtenido respuesta por parte de la alcaldesa, es algo que lamentamos profundamente, porque esto no va de colores políticos, esto no va de partidos políticos, sino de que la gente pueda mostrar su apoyo a Ceuta y a los ceutís, porque Ceuta no deja de ser una ciudad española y por tanto lo que ocurre en Ceuta también le preocupa a todo el conjunto de España. Como decía, la alcaldesa no nos ha contestado a ese escrito, pero
0: contestat a ese escrit, però sí que hi ha una publicació en xarxes socialistes de la Vall que expliquen que la solidaritat no pot ser selectiva ni oportunista i que defensen Ceuta com defensen altres qüestions, però que el sorprèn especialment veure com ara Herminio Serra s'erigís en defensor de Ceuta quan diuen no l'han vist en la mateixa contundència defensant les necessitats dels centres educatius de la Vall ni al costat del professorat i l'alumnat del municipi en les protestes per l'educació pública. Bueno, doncs és una de les coses que portarà l'actualitat del dia, esta vesprada a les 8 i sa concentració. I com no, també el tema del ple ordinari corresponent al mes d'agost. El dia d'ahir el portaveu del PSPB, Jorge García, ens explicava que se durà i sa moció sobre els polígons industrials.
5: I parlarem, per desgràcia, de l'IBACE. Sabeu que nosaltres tenim com a prioritat els polígons industrials, les àrees industrials, tot el que té que veure en el desenvolupament de les nostres empreses, i no acabem d'entendre molt bé per què, però en aquest últim pressupost el Consell de Pérez Llorca, presidit per el PP i en la connivència de Vox, ens han retallat les subvencions que ja teníem otorgades per part de la Generalitat per als nostres empresaris, per als nostres polígons, i òbviament des de l'Ajuntament de la Vall anem a reclamar que no es poden deixar de costat als empresaris i a tot allò que ens fa més competitius dins dels nostres polígons industrials, i anem a presentar una moció per a que no acaben d'executar aquesta barbaritat que és llevamos diners que ja teníem concedits, perquè nosaltres ja tenim les empreses contratades, les obres ja estan fetes, està tot pràcticament acabat, i volen canviar les regles del joc a mitat partida. Per desgràcia, no és algo nou, i és algo que estem patint al llarg de tota la legislatura.
0: Pues això és el que ens contaven el dia d'ahir Jorge García, que avui ha estat precisament el regidor en el polígon de la Mesquita, i ell ha donat a conèixer que la Vall destina 26.000 euros al manteniment integral de les seues àrees industrials durant els pròxims 4 anys.
6: Dins d'aquestes reivindicacions i complit amb l'estratègia que ens van marcar a l'inici de la legislatura, l'Ajuntament de la Vall d'Uixó ha invertit vora 200.000 euros per als pròxims 4 anys en un contracte de manteniment integral de les nostres àrees industrials. Respecte a les millores i a les xocotetes millores que vagi necessitant el polígon industrial, el manteniment de les zones verdes, de la visibilitat a les nostres rodones i, com no, també als nostres marges i nous espais que s'han anat creant al llarg d'aquests anys. Això no és un treball aïllat ni és una decisió per a fer un parche, sinó que va dins de l'estratègia d'inversió en el que recordem que des de l'any 2022, en el que es van crear les entitats de gestió i modernització, portem més de 7 milions d'euros invertits a les nostres àrees industrials, a pesar de tots els entrebancs que la Generalitat Valenciana ens està posant a l'altura de les ajudes que rebíem normalment de l'IBACE i que amb el Consell de Ximo Puig van a plegar a 1 milió d'euros per polígon industrial, i que s'han reduït en vora un 75% des de que Carlos Mazón i ara Pérez Llorca estan al capdavant de la Generalitat Valenciana.
7: En Caixa Labai Moncófar ampliamos horario para estar más cerca de ti. De lunes a viernes, de 8 y cuarto a 2, todo el año. Más horario, más servicio, más...
8: Y en Caixa Labai Chilches también ampliamos horario. Ahora abrimos todo el año, de lunes a viernes, de 12 a 2. Y recuerda que en verano te atendemos desde las 8 y cuarto. Ahora sí, más horario, más servicio, más Caixa Labai.
9: Nules te invita a reflexionar sobre la Europa que queremos. El próximo lunes 7 de septiembre a las 7 de la tarde, el Teatro Alcázar de Nules acoge una nueva cita del ciclo de conferencias Ágora Nules, con la participación de Manuel Valls, ex primer ministro de Francia. Bajo el título Guerras, Inmigración, IA, Democracia, ¿qué Europa queremos?, compartirá su experiencia y visión sobre diferentes temáticas de la actualidad. Entrada libre hasta completar aforo. Organiza Ayuntamiento de Nules en colaboración con la Asociación Empresarial de Nules y la UNED Castellón-Villarreal.
10: Hora 14, La Plana Baixa. Vicent Arnau.
0: En la comarca Moncofa està en el mig d'aquesta desena edició de les jornades gastronòmiques de l'arròs i la palla, uns restaurants tant del municipi, del nucli urbà de la població, com del districte marítim, que l'alcalde Vencesa Los Valls diu que cada volta tenen obert més dies a l'any. I en la Llosa van arrencar les festes patronals, ja han fet la presentació, passa cap de setmana, i ara posen la directa fins al diumenge 13 de setembre, en un cap de setmana molt intens i replet d'activitats que tenen per davant. Ximo Llopis, alcalde.
2: El divendres per la nit, en sopar de quintes, hice tributo de la oreja de Van Gogh, hice macro disco móvil. Bueno, yo creo que será una de las niches fortes de les festes. Después, pues bueno, pues tenía los días del patrón San Felip y San Isidre Llaurador, que es el diumenge i dilluns. Después tenim tot lo que són tots els dies de bous, que també ve moltíssima gent, sobretot el dies de bous i ris, que serà este dissabte, el dimarts de la setmana que ve, i l'últim dissabte. I després també, pues bueno, pues hi ha un dia molt marcat ahí per tota la gent del poble i la gent que ve de fora, que és el dia que fem la caldereta de bou, no? Del sopar també, que portem l'orquestra La Pato, pues ahí la veritat que se venia moltíssima gent. I entre el divendres i el dissabte, que el dissabte també hem ficat ahí en la transhumància, la pesca, després paelles, després bou, després bou amolat, després tenim nit taurina. La veritat que de cara a les últimes dies de les festes també serà ahí dos dies de moltíssima gent i en actes que la gent també disfruta.
0: I això farà que el curs escolar en la Llosa se retrasi els dies, s'iniciï el dilluns 14 de setembre. Un curs escolar del qual en el dia d'avui el PSPB acusa Pérez Llorca de perdre l'estiu en educació i fer tornar el professorat a les aules amb més conflictes oberts. José Luis Lorenz.
11: Pérez Llorca ha perdut l'estiu en educació. Va prometre avançar en la negociació i el professorat ha tornat a les aules amb els principals conflictes encara oberts. I lluny de resoldre's, el PP i Vox han creat una policia ideològica que posa els docents sota sospita i alimenta la por i l'autocensura. La comunitat educativa està en peu de guerra i amb raó. Ja és hora que Pérez Llorca deixi el mojito de l'estiu, alce la persiana i afronti els problemes de l'educació pública.
0: I en esports, la UDE debutarà en esta temporada en tercera el proper diumenge a les 7 de la vesprada en casa, al José Magriñán davant de l'Utiel. Farmàcies de Guàrdia, Nules, la Vilavella, Farmàcia Alba, Cova Santa 31 de la Vilavella, en la Vall Rosa, Bordils, i la Grupo La Unión.

0: dos xorros i quatre abeuradors, substituïa una altra més antiga, adossada a una façana, que tenia quatre xorros. D'aquella vella font vingué el nom de la plaça, primer popularment dels quatre xorros i després oficialment dels xorros. L'aigua ix per la boca de dos lleons, sempre junts, però que mai es miren. Feien brollar aigües diferents. El que mirava cap a Pipa donava aigua de Sant Josep i el que mirava cap a Sant Vicent, aigua de la Nogueret. Dues aigües, dues fonts, un sol poble, un sol cor. Con la seua germana de l'Àngel, Llull ha gravat l'any i l'escut municipal i decoracions geomètriques. Parlem, això sí, en passat, perquè el que avui contemplem és una reconstrucció. Després d'una intervenció es va perdre tota la decoració original que el pedrapiquer havia treballat amb tanta gràcia allà per 1897. Ara la font calla, però encara sembla escoltar-se, enmig del silenci de la plaça, el murmuri de l'aigua que un dia hi brollava. Tant de bo tornar a brollar per refrescar l'estiu i la memòria de la vall.
1: Quizá no puedas parar las guerras, pero sí puedes aliviar su peor efecto, el hambre. Alístate para luchar contra el hambre. Manda tu ayuda a Manos Unidas, por teléfono, por Bizum o en la web manosunidas.org. Porque combatiendo el hambre, alimentas la paz.
2: ¿Se quejan que subes mucho el volumen de la tele? ¿Escuchas pero no entiendes? ¿Le pides a las personas que repitan lo que han dicho? ¿Te parece que las personas de alrededor no hablan con claridad? Si padeces alguno de estos síntomas, puede ser que tengas pérdida auditiva. En Esteve Óptico te realizamos un estudio para evaluar el estado de tu audición y en caso de necesidad te podrás probar unos audífonos con la última tecnología gratis y sin compromiso. Te esperamos en Esteve Óptico, en la calle Benigafuy, número 5, de la Vall d'Uixó. Pide tu cita previa en el 964-6901-36 y revisa tu audición.